0: De Ucrania, pues establezca alguna ayuda directa por unidad de transporte, por vehículo, en los términos que esa compensación no pudo producirse.
1: García detalla que esas ayudas se tienen que situar entre los 1.000 y los 1.500 euros por camión en función del aumento de los costes registrado durante marzo y abril, porque respecto al precio del gasóleo, la Federación reconoce que en las últimas semanas se ha producido cierta estabilización, aunque eso sí, en niveles todavía muy altos. El presidente de la Federación añade que el precio sigue condicionado por la guerra de Oriente Próximo, por lo que Carlos García considera muy difícil prever cuánto puede producirse una bajada de precio significativa.
2: Y hoy estamos muy pendientes también del tiempo, porque las lluvias de esta mañana han provocado una veintena de incidencias, aunque ninguna de gravedad. Han sido 12 por parte del Consorcio de Bomberos de Alicante y 9 en el de Valencia. Por ahora se han registrado ya 50 litros por metro cuadrado en Alsira o 40 en Sátiva, según datos de Avamet. El 112 recuerda que es muy importante reducir la velocidad en la carretera y aumentar la distancia de seguridad, además de no cruzar zonas con acumulación de agua. Esta tarde va a seguir lloviendo, aunque las precipitaciones remitirán al final del día, pero todavía pueden caer con fuerza en algunos puntos. Sigue el aviso amarillo en buena parte de la Comunidad Valenciana hasta las 6 de la tarde y mañana cambia el tiempo, sale el sol, aunque todavía puede haber intervalos de nubes, y suben las temperaturas con máximas de 25 grados en Valencia, Alicante y Castelló, hasta los 27 llegarán en Elche u Orihuela. Son las 2 y 17.
3: Hora 14. Hora 14 en Tinent, la Baida Albaida. Tomàs Marín.
4: Bona vesprada, avui és dissabte, és 9 de maig, hora 14, cap de setmana. Fins a les 2 i mitja fem un repàs de tot el que és notícia a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, en una jornada marcada per la tranquil·litat del dia. Per què tranquil·litat? Us conte, al cap i a la fi, no estem gaudint d'aixa fira de tendes, tapes i roc per la previsió meteorològica. Us contem el que ha passat, entre altres qüestions, d'un dia també marcat per aixa legendària on tinguem gran fondo, que ha plenat de ciclisme i d'esport, també de naturalesa, la nostra comarca, la Vall d'Albaida, una cursa que ha parat per municipis com Bocairent, Fontanars, Des Alforins i també Ontinyent, a més d'altres comarques del territori valencià. Jornada per a parlar d'això i d'altres qüestions que anem a comentar en el nostre Hora 14. Comencem.
5: Arriben les festes del Xop del Palomar. Del 8 al 10 de maig, vine a gaudir del Ball dels Pastorets, l'Ofrena, la Planta del Xop o les orquestres Mito i Freedom. Feste la cervesa més fresca al Loco Lola, la millor hamburguesa al Burger Maxims, esmorza al Bar Cultural i prova les millors pizzes al Bar La Font de Sis. El dia 16, Xop Infantil i el 24, Tombà del Xop. Consulta la programació a les xarxes de l'Ajuntament. Una festa, una unió, un poble. T'esperem a les festes de la Mare de Déu dels Desemparats. Col·labora Diputació de València. Patrocina Ajuntament del Palomar.
4: L'Ajuntament d'Ontinyent i les entitats participants de la 13a Fira de Tendes Tapes i Roc han acordat ajornar la celebració de l'esdeveniment al cap de setmana vinent del 15, 16 i 17 de maig davant l'adversa previsió meteorològica anunciada per a este cap de setmana. Des de l'organització s'ha optat per aquest canvi de dates amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament de la fira, així com la seguretat i la millor experiència possible tant per als establiments participants com per al públic assistent. Marisa Natcher, gerent de Comerç, ha fet aquesta valoració a la SER.
6: De dos dies que celebra la fira, tindrem un que ja és una previsió real de pluja, suposo que no tinga més impacte, no? Que esperem. Per tant, si tot ha pogut tirar-se endavant per a la setmana que ve, estem molt satisfets amb el canvi. Esperem el recolzament de tots els veïns i veïnes d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida per a seguir fent d'aquest esdeveniment una cita important.
4: Inicialment es manté la programació prevista tant pel que fa a la participació comercial i gastronòmica com a les activitats familiars i actuacions musicals anunciades. Això s'ha contat també José Seguí, president d'Aval.
7: Qualsevol decisió sempre és complicada. Ja entenem que la setmana que ve, dins dels contratemps, perquè n'hi ha més coses a nivell de poble i de més, pues, tal vegada siga més lògic que mantindre
4: Malgrat l'ajornament de la fira, el consistori sí que va poder confirmar que la cursa ciclista legendària es poguera dur a terme en total normalitat, i així ha sigut. Finalment, pel que fa al Festival Remember de la setmana vinent a Ontinyent, l'organització ha anunciat un canvi de recinte, però manté tota la programació prevista. Deve Remember es trasllada a l'estadi Clariano per motius aliens a l'organització. La nova ubicació, situada molt a prop del recinte original, oferirà més espai, zona de gespa i una hora més de festival. A més,